0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Tux kitakum.

0: Russo Yu. Escolteu Radio Arrels.
1: El 95.
2: Sense cap pressa, parem la taula. Una cervesa.

una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa,

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, el cant si t'arriba, pren-lo com un vent.

He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.

Déu. Són divertits, ho tenen tot i maten el temps parlant de vins.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Salses, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: meu país.
1: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.
2: Ja l'han cercat i l'han trobat, encadenat i estacat, condemnat i blavejat, trepitjat i arrossegat, el que hi havia trobat el temps. El temps.
1: L'any 1981, l'any que va néixer aquesta ràdio, la Gram presentava el seu sisè disc, A cavall del temps. El grup d'acció cultural La Gram, creat el 75 amb els seus espectacles musicals, havia aconseguit grans èxits de públic per la cançó catalana. Els primers mesos de Ràdio Arrels, Jaume Figuerola, un dels creadors de La Gram, parlava del format teatral dels espectacles del grup.
3: Al principi de La Gram s'hem escollit la cançó i també el teatre, i que a poc, hem treballant, hem sempre

és a dir, que el bisbe d'Urgell comparteix la figura de cap d'estat d'Andorra amb una altra autoritat. En el moment en el qual es va crear, l'altre copríncep eren els ducs de Foix, però posteriorment ho seria Napoleó Bonaparte i els presidents de la República Francesa. Així doncs, encara avui, el cap d'estat d'Andorra ho és alhora el bisbe de la Seu i el president de la República Francesa. A més, cal destacar que el coprincipat no és una figura simplement tradicional o estètica. El copríncep eclesiàstic encara avui s'oposa a l'aprovació de lleis que van en contra de la doctrina catòlica, com per exemple la despenalització de l'avortament. En tot cas, tornem a la catedral de la Seu perquè aquest edifici acull alguns concerts durant l'any, d'entre els quals destaquen algunes actuacions del Festival de Música Antiga del Pirineu. El 2024 hi va actuar música trobada, que sentirem a continuació interpretant la sonata en do major de Vicent Martín i Soler.

0: Això era la sonata en do major de Vicent Martín i Soler, interpretada per Música Trobada, que van actuar a la catedral de la Seu d'Urgell. Ens trobem al proper programa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 3 de maig del 1971 es publica el disc Om del grup homònim Om. Aquest grup català va ser actiu entre els anys 1968 i 1971. Era liderat pel guitarrista Toti Soler. Inicialment, el grup acompanyava altres músics, per exemple, en l'enregistrament d'una cançó de Maria del Mar Bonet, Jo en donaria a qui em volgués. Es tracta de la musicació d'un poema de Palau i Fabra, però també la part musical de Jup Trilla, del Pau Riba. Finalment, l'únic LP del grup Om va ser aquest àlbum homònim, publicat l'any 1971, del qual escoltem el tema No ho sap ningú.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Radio Arrels.
3: No ha entès mai com pot ser que el seu marit, el meu amic oftalmòleg, no es torni boig, també, per aquests tons i aquesta mena de jerseis. De manera que, convençuda que la perseverança és la base de la pedagogia activa, per cada aniversari, sant o festa, en què sigui perceptiu un regal, ella li regala un jersei amb coll de punxa entre l'ocre i el groc. Encara que és ben cert que, en una ocasió ja llunyana, n'hi va regalar un de gris. Gris perla, això sí, perquè a ella li agraden els colors clars. La dona del meu amic està convençuda que, a còpia d'insistir, un dia ell s'adonarà de l'obsecació en què ha viscut tots aquests anys, negant-se a admirar la bellesa dels colors clars i dels jerseis amb coll de punxa. Per això, ha decidit ignorar sempre que el prestatge superior de la part d'armari que ell ocupa, els jerseis que li regala s'acumulen l'un sobre l'altre, un o dos més cada any. És bo que els nous siguin els que van al damunt, perquè així la capa de pols comença sempre novament sobre la part superior del jersei acabat d'arribar. I com que, si sempre li regalés jerseis, el prestatge ja no hi cabrien, i això que és un prestatge gran, el que fa és, de vegades, regalar-li discos. I, com que vol regalar-li el millor, li compra el que a ella li agrada més. Paganini, Mendelssohn, Arriaga, Glinka, la música romàntica en ple, que és la que a ella la fa tornar boja. Però al meu amic oftalmòleg, la música romàntica no li interessa gaire gens. De la mateixa manera que no li interessen gens les novel·les de Thomas Mann, que també li regala. Segons ella, Mann és el cim de la literatura universal i està convençuda que, si el meu amic aconseguís acabar-ne un llibre, ni que fos tan sols un, se n'adonaria immediatament. Mil cretins, de Quim Monzó, publicat per Quaderns Crema, l'any 2007.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Radio Arrels.
4: Radio Arrels, acaba este any 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som a Elna, al Conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I em tens davant aquí d'una llauna grossa.
4: Sí.
3: Què és aquesta llauna?
4: És una llauna de confitura.
3: I què hi estem fent davant?
4: De 5 quilos. Que abans se venien les coses per 5 quilos. T'imagines, se devia menjar força confitura.
3: No.
4: Sí, però és veritat que és una llauna de confitura de 5 quilos, però aquí no servia pas aquesta per fer... Segurament venia de confitura, però tenia un altre ús. Un altre ús que és relacionat amb la fred que pot fer a la primavera, perquè de quan en quan això arriba, i hi ha doncs una dita que diu, que deia ma padrina també, abril gentil, matador d'olendres. Abril gentil, matador d'olendres. Que cal explicar potser un poc. Gentil.
3: Primer, doncs, clar, jo, per mi gentil és una cosa positiva, no?
4: Manyac,
3: sí.
4: És gentil en l'antic sentit de gentil, que era dolent, que és un mot que ha canviat completament de sentit, dolent, i matador d'olendres, olendres que són les oranetes del rocío. Doncs vol dir que ha polit abril dolent, que pot matar les oranetes, les olendres.
3: Per tant, que l'abril moltes vegades comença a fer bo i ja una mica ens confiem, però a l'abril també hi ha glaçades i precisament és una època també perillosa, no? pel camp, perquè et pot fer malbé la collita. No?
4: I sobretot pels arbres, perquè pot arribar que justament geli amb la flor o amb la fruita petita, sobretot encara més a les zones una mica més endins, cap al Vall Conflent, per exemple, cosa que hi ha força fruites i fruiters, i llavors se servien d'aquestes famoses llaunes que posaven de quan en quan entre cada 4 o 5 arbres, per exemple, al mig, i posaven una mena d'oli brut o alguna cosa així, i posaven foc, i això feia força fum, cremava, però amb força fum, perquè el que és perillós és pas tant la fred ella mateixa, sinó que el sol que sai després de la gelada, que ho crema, tot. I llavors, si hi ha, per exemple, si és embrumat, encara que geli, és pas greu, perquè la planta pateix pas o pateix poc. Mentre que si fa un gros sol després de... Llavors aquí realment ho crema. Doncs cal fer un tel, cal empatxar que el sol arribi a tocar durant una hora, una cosa així, els arbres, i doncs se feia... De fet, és pas per l'escalfor, és pel fum.
3: Doncs aquestes cremes per controlar els efectes de les gelades, sobretot també la primavera, que a vegades sembla que hagi de fer bo, però després et ve una bona gelada. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana des de ja fa uns quants episodis i, de fet, a aquesta crònica li hem dit que Andreu Turón no va inventar la tenora. I avui és el dia, doncs, que ens expliqueu una mica d'on ve tot això. Primer de tot, bon dia, Oriol i Pere.
3: Bon dia.
2: Aviam, què passa aquí? La va inventar o no la va inventar?
3: No la va inventar. Andreu Turón no va inventar la tenora. Gens ni mica. És un relat que es va posar en plaça fa uns anys i que avui, bastant ràpidament, explicarem amb en Pere, perquè és una cosa, pensi que més enllà de dir un tal ha inventat tal o tal instrument, influeix sobre moltes coses que es pensa i que es diuen sobre la música nord-catalana. En 1849, l'Andreu Turón participa a finals d'any a un concert que es fa a Perpinyà. Ell és dins l'orquestra que toca. No és convidat a títol personal, convidem el Pere Jordà a fer un solo. No, fa part de l'orquestra. Durant una de les músiques que fan, ell toca la tenora, que és instrument seu. Dins el compte rendu oficial de les diades no apareix, per dir que no tenia interès en si mateix. En Turón, que era dins un cercle bastant important de gent de Perpinyà, era amic de persones que treballaven a la premsa. I hi ha una línia dins la premsa en aquell moment que diu que cal felicitar l'Andreu Turón per haver tocat. La frase completa, a més, ara no la tindré de memòria, és que cal felicitar l'Andreu Turón per haver ficat un pavelló de metall a la tenora i pel senyor Buix per haver fet patates de 5 quilos. Això és la frase exacta, que mai ha sortit sencera. Per dir, en si mateix, poc interès a la cosa. No estem més parlant d'Andreu Turón. 3 anys després, l'Andreu Turón, amb militars, tocarà, és veritat, als plàtans de Perpinyà. Faran, de fet, 2 concerts, en fet, hi ha un que és anul·lat, no sé què. És el mateix amic periodista, que es deia Rodange, que escriu una vegada més què s'ha passat, com s'ha passat l'Andreu Turón. A l'inici ens explica que l'Andreu Turón toca la tenora i que el seu pare, el Valentí, havia començat a modificar l'instrument. Primers articles de 1852. I de cop i volta, dins un article, escriu que és, diu inventor, no me recordi.
4: Ara mateix tampoc ho tinc present.
3: I de cop i volta surt això. I a partir d'aquí s'ha creat aquest mite que l'Andreu Turón havia inventat l'instrument i que n'havia fet la primera representació en 1849. De fet, gens ni mica. Els primers rastres que tenim de la tenor, com deien, el tanor o el tenor, era un nom nord-català, a Catalunya Nord, són d'en Rafael Garret. Ja n'hem parlat diverses vegades, que era constructor d'instruments a Perpinyà. Quan es mor, dins el seu lot d'instruments i de material a vendre, trobem els tudells de tenor. I trobem fusta per instruments, doncs per tibes i tenores, en venda. Doncs vol dir que ell, abans 1821, ja treballava sobre instruments anomenats tenors. El Valentí Turón, que agafa de seguida la successió, fabrica 3, ens arriben, 3 o 4, és això, tenores.
4: Tenim 4 tenores que podem atribuir amb certesa, perquè estan firmades, al Valentí Turón. N'hi ha 2 que s'han conservat en col·leccions privades aquí a Catalunya Nord i n'hi ha una al Museu del Palau Lascaris Sanissa i, finalment, una altra que és de les més antigues, ara mateix, que es conserven al Museu d'Història de la Ciutat de Girona. De fet, en les col·leccions del Museu de la Ciutat d'Història de la Ciutat de Girona es podria dir gairebé que en les tenores que tenen sintetitza l'història de la tenora al segle, de l'evolució de la tenora al segle XIX. També tenen instruments de l'Andreu Turón, en tornarem a parlar. Però vaja, què s'ha de remarcar a propòsit de la tenora? Encara hi ha moltes coses que no tenim clares. Una d'aquestes, per exemple, és que és possible que la tenora no fos coneguda, per exemple, a l'Empordà. La prima sí que ho sabem, això sí. Però tenim exemplars de prima modernitzades d'altres tallers que no són, diguem-ne, de Catalunya Nord, de la part sota administració francesa. En tot cas, de tallers possiblement de l'Empordà en el sentit molt ampli. Però que no porten cap firma i que no podem atribuir amb certesa a cap fabricant. Bon, això són per les primes. De tenores no en tenim d'instruments, no en tenim cap anterior en aquesta antiga tenora del Valentí Turón que es troba a Girona. Tenim la menció que el Garret en fabricava. Encara no tenim clar quina forma podia tenir aquesta tenora. Si era una tenora com l'hereva directa de les xeremies del Renaixement, és a dir, un instrument en una o dues peces amb una sola clau, que és la clau que s'acciona amb el dit petit, i que, per exemple, sabíem que el taller Homs, del qual vam parlar en la crònica dedicada a la prima, va fabricar, però per un ús molt precís, un ús litúrgic, i que fins i tot això era a Calataiud. Però és una cosa que es perd molt ràpidament, a tal punt que de Barcelona estan, aquestes xeremies són instruments empordanesos. Bé, tot això per dir que, a més, sabem que molts d'aquests eren fabricats concretament a Perpinyà, no només, però el més gros de la producció, en tot cas, i de la modernització d'aquests instruments es fa en el taller primer del Valentí Turón, després del seu fill Andreu. Però vaja, és un Empordà molt ampli. Diguem-ne que és el nord, ben bé, de Catalunya. Bon, en aquest article que esmentava l'Oriol del Rodange, que fa la ressenya o anuncia fins i tot el concert, hi ha una descripció i una síntesi de l'evolució de la tenora. Diu, més o menys, citi de memòria, escriu en francès, evidentment, l'instrument era molt limitat en el seu principi, era d'una sola peça, amb una sola clau, i només tenia una octava d'amplitud. L'Andreu Turón passa per aquí, el seu pare comença a afegir clau, i després l'Andreu Turón ho perfecciona en el punt que està, etc. Bon, això és la promoció que fa el fill del Valentí. Però l'instrument ja havia passat per tota una fase d'evolució. I llavors, malgrat tot, de fet, el Valentí Turón posa tota la base, gairebé, de l'instrument, fins i tot tal com el coneixem avui dia. És a dir, les claus al lloc d'on no s'han mogut, des del 1830-40. Però són unes claus molt rudimentàries. No és gens l'instrument que coneixem avui dia de solista, ni que sigui perquè aleshores ni tocava sardanes. Però és el moment on la tenora toca amb cornemusa. I senzillament l'evolució de la tenora d'aquesta xeremia amb una sola clau, que es fa? S'allarga l'instrument pel baix. Es va a buscar la nota greu, les notes greu. I senzillament el Valentí fusiona dues xeremies en una. La xeremia tenor, que li donarà el seu nom a l'instrument, i la xeremia contralt, que és a dir, una quarta o una quinta, segons com se vegi l'instrument, per sota de la tenora, és a dir, a l'octava baixa del timbre. Bé, el Valentí Turón fusiona aquests dos instruments, allarga la tenora cap a baix i després és aquest instrument que millorarà l'Andreu.
2: I després l'Andreu es queda una mica amb el mèrit, tot i que no el tingui. Doncs moltes gràcies a Oriol i Pere per explicar-nos aquesta tenora i per què no va ser Andreu Turón qui la va inventar.
4: Amb el primer.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Som una setmana més a la Llibreria Catalana amb la Joana Serra. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens portes una novel·la juvenil que es diu A la mama amunt. De què tracta aquesta novel·la?
4: Doncs és de Watt Kay, és una traducció. Sí que tenim tendències a vegades a promoure els autors catalans, però és una novel·la molt bonica, que enganxa molt i que, francament, pot fer plorar de com acaba i de la bellesa que aporta aquesta novel·la juvenil. És l'història d'un jovenet de 10 anys, doncs perfecte per a lectors això de 10, 11, 12, 13 anys, perquè s'hi poden sentir identificats, que viu totalment aïllat en una zona dels Estats Units amb el seu pare i que viu de manera autònoma, sense una cova que s'han fet ells, etc. S'entén al llarg de la història que la mare ja fa un temps que s'ha mort i que per algun motiu o altre els seus pares van decidir tenir aquesta vida. Però aquest nen només coneix això, fins que es mor el pare. Val? A partir d'aquí comença... Tot això és els primers capítols, però la novel·la comença realment quan es mor el pare, que aquest noi intenta continuar vivint així, però l'acaben agafant. I, evidentment, un mainatge de 10 anys no pot estar així al mig de la natura. Acaba, doncs, acaba parant en un centre de joves i per ell és insuportable i aconsegueix que tota aquesta colla de joves s'escapin. Se'n van, agafen un autobús i se'n van. Dura uns quants dies i no ho explicaré tot, això és només per a... La primera part, diguem, de la novel·la. S'escapen, al cap d'unes hores s'adonen que molts ja tenen gana, que volen tornar al centre, que no es veuen encor de tirar endavant. Només quedaran ell, el protagonista, i dos companys més seus. I és història d'aquests tres nois. I és aquí on tot comença a ser molt bonic. És com aquest jove explica i els ensenya a viure amb la natura, a menjar amb les coses de la natura.

0: farà aquesta mena de fugida que fan aquests tres joves i com se'n sortiran els tres de maneres diferents, no potser bones per tots tres, però com al final tot s'acaba una mica posant a lloc, no? Però és una novel·la que només amb la relació que té amb la natura ja val molt la pena de llegir-la, que enganxa molt, que no és difícil de llegir, que és un pèl llarga, però que no és difícil de llegir, que recomano molt a la mainada, doncs, a partir de 10 anys cap en amunt, i els mainatges com jo.
1: I pel to com ho expliques, sembla que t'ha agradat bastant.
0: És que enganxa molt i realment és emocionant i dona un paper capdalt a la joventut que no es troba sovint a les novel·les, i a més perquè són ells els protagonistes, no són adults que parlen de la mainada, sinó que són ells que tenen el poder, per dir-ho d'alguna manera, no? I això fa que sigui... És el que m'ha agradat d'aquest Alabama Moon.
1: Xona Serra, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Avui des del nostre estudi de Ceret parlem menjar local i presentem receptes típiques del Vallespí a l'antena de Ràdio Arrels i per això estem amb el Joan Iglesias, el Miquel Arnau Díaz del Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Escolta, això de boles de picolat, jo em sembla que hi ha una cosa comuna, hi ha la bola i hi ha la salsa, però cadascú hi va per de lo seu, i això fa que cadascú té la seva recepta per fer les boles de picolat. Jo el que me queda de les boles de picolat són les boles que feia la mare, i doncs la mare, quan ne feien, per exemple, quan hi havia la matança de porc, que tenien tota la família, 20 o 30 persones a taula, se feia, ben entesa, el darrer dia, se feia les boles de picolats i se'n feia potser un centenar, doncs es passaven tot el dia, tota la tarda, a fer boles de picolat. Doncs jo me quedo aquella recepta, que es posa una recepta molt complicada, però cadascú hi va de lo seu. Les boles se feien amb carn picada de porc, carn picada de bou. Alguns hi posen vedella, xai, però a casa no, a casa hi havia només que porc i bou. I dins de les boles, doncs, és igual si posava, pa amb vellet, si posava ou sencers, si posava una picada d'all i julivert, ceba, i quan la tenies dins de la bola, alguna vegada hi posaven les trompetes de la mort, seques. També hi posaven això, que dona un gust una mica especial, una mica diferent. Eren mitjançanes, les boles, eren així grosses. I me sembla que això que diem de mandonguilles és la mateixa cosa, però una bola més petita. I això que diem de la pilota també és la mateixa cosa, però una mica més gran. Bé, met aquí, això és per les boles. I acabat, se farà la salsa. I la salsa, mira, cadascú hi posa el que vol. De primer, nosaltres hi feien un xic de... Hi passaven un xic de ventresca amb un gra d'all i acabat i bé hi posava les verdures, que és la ceba, un pou també si vols, s'hi pot posar un àpid també, que n'hi ha que n'hi posen pas, s'hi pot posar la verdura que tinguis, estornap també, perquè no. I acabar tot això ben sofregit i un cop sofregit hi poses la tomata. Tomata madura, de l'hort, si cal, o tomata de llaunya, sencer, el que vulguis. I això ha de fer xup-xup i aquesta cal salsa quan ha fet xup-xup i afegeixes les boles que han estat enfarinades. I al final, cap a la fi, i posar-les ben entès és indispensable, el bolec secs que hauràs trobat a la tardor dins dels boscos dels entorns, bolec secs i olives, oliva verda o oliva negra també, que dona un gust una mica diferent.
4: I hi ha les boles de picolat d'hivern i d'estiu amb mongetes seques i mongeta tendra també o no?
5: No. Dins de la salsa hi ha només que la verdura que sigui d'estiu i d'hivern. Hi ha pas una verdura d'estiu i hi ha pas tampoc mongeta seca o arròs o ordi. No, només que amb la verdura que tens.
6: Jo diria que a l'hivern mongeta seca. I el que fem allà a dalt, a Sant Llorenç, el que fèiem, és de barrejar la mongeta seca amb la salsa i les boles de picolat i servir-ho tot així a l'emplegat. En canvi, a Ceret, vosaltres ho feu d'una altra manera, parlant de les boles de picolat d'hivern, serien.
5: És a dir, que les boles de picolat, la salsa, sempre anava acompanyat de mongeta seca, que era en salpiquet. Doncs era una salsa blanca, que hi havia pas tomata, amb només que all i julivert enfarinat. I aquesta mongeta seca en salsa acompanyava la salsa de les boles de picolat.
4: Hi ha diferents paraules per dir aquestes boles de picolat arreu de Catalunya, mandonguilles, pilotes i boles de picolat aquí al Vallespí. Però trobo que també a vegades són diferents. N'hi ha que són més dures, n'hi ha que tenen potser més pa remullat i fa que són més esponjoses. Quin és el secret perquè siguin ben esponjoses?
5: Jo em sembla que de primer són triar les carns, perquè se sap que la carn de bou sempre és més seca que la carn del porc, i doncs hi ha més carn de porc que carn de bou. I acabat i cal afegir pa, ben entès, i ous, això que la farà bastant seques. I això de dir bols epiculat, hi ha una cosa molt, molt bonica, és a dir, que hi ha alguns anys passats que anaren a aquella història del començament del procés de Catalunya, van rebre a Bau, van rebre la Carme Forcadell, que era la presidenta de l'ANC d'aquell temps, que acabat va portar el procés, i convidada a Bau els hi van fer menjar bols de picolat. I com van arribar aquelles bols de picolat, que li van dir, avui tenim bols de picolat, la Carme ens va dir, més que nosaltres també ne diem bols de picolat. Escolta, que va ser molt bonic. Doncs, amb aquell accent de l'Ebre allà, aquell accent, més que nosaltres també ne diem bols de picolat, va dir, escolta.
4: Doncs no forçosament són una especialitat del Vallespí, les boles de picolat.
5: Això, semblaria que no.
4: Moltes gràcies.
7: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
8: Sortim de casa.
9: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
10: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqui acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caracteristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent Canigó.
8: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
9: A Pollestres, 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Cinquena part. Josep Maria Figueres, hem parlat de la notorietat de Pau Casals a Catalunya. Hauria pogut gairebé ser president de la Generalitat de Catalunya.
1: No ho sé, els historiadors no podem dir-ho. Sí que va tenir vots, però ell havia dit que no ho volia ser. I aleshores, a la dimissió, la retirada, dir-la amb Tarradellas, doncs, un animal polític, fantàstic, comenter, i Casals, músic. Per tant, quedava clar que no.
0: Però alguns hi havien pensat, com membre d'en Gobert, per exemple, a la cultura.
1: I tant que s'hi havien pensat. Però hi havia també l'exili que deia, per què hem de tenir un govern si no controlem el territori? Per fer una manifestació de suport i de poder dir que tenim en aquest sentit la dimensió d'una vinculació simbòlica. Estava dividit. L'exili amb les derrotes es divideix per ideologies, per donar les culpes uns amb altres, pel que havien de fer, i anarquistes i comunistes se les tenen nacionalistes i anarquistes, i dins del nacionalisme hi ha diversos, les comunitats fragmentades, o agrupacions a Londres, agrupacions a Mèxic, etc. Per tant, es fa difícil.
0: Parlem de les dones d'en Pau Casals.
1: Les dones, com va escriure Josep Maria Corredor, una de les persones que fa un llibre fantàstic sobre ell, i l'escriu amb una forma dialogada extraordinària, amb un gran coneixement, i és un llibre, el de les converses amb Pau Casals, bàsicament musical, però que també dona facetes de l'entorn. Doncs ell té un altre llibre, un capítol que diu Pau Casals i les dones, i comença amb la seva mare. La seva mare hi té una relació extraordinària. A la Biblioteca de Catalunya es conserva un enregistrament de Casals parlant de la seva mare amb la seva veu. També volien fer un museu de la mare, que no es va arribar a fer, i li demanen un text, i ell escriu un text que està al seu arxiu sobre la seva mare. I ell de la mare en parla i ho fa doncs, amb una dimensió d'un extraordinari afecte, d'un extraordinari nivell. Diu, i la recorda com una dona excepcional. Escriu, diu el mateix Casals, és tant el que dec a la seva energia, a la seva clarividència, als seus sentiments humanitaris, que a vegades quedaven com dissimulats per la seva sobrietat i la seva discreció. Durant tota la seva vida va ser el meu àngel tutelar. Aquesta és la primera dona que el marca i que fins a la seva mort el 1931, que ell no hi podrà ser perquè està de gira per Europa, ell feia una gira a l'any llarga, a vegades en feia més de petites, però feia una gira llarga, que és una operació complicada perquè planificaven hotels, planificaven desplaçaments, no hi havia autopistes, etc. Les cartes s'havien d'enviar a un hotel de tal dia a tal dia. Tenia la seva complexitat, no hi havia mòbils i funcionava molt bé perquè tenia una gran meticulositat. La va prendre de la seva mare, però les capacitats de Casals innates, aquest talent que l'odiem abans, vindran reforçades per la seva mare, que el farà estudiar i li donarà, per tant, aquest bagatge acadèmic que el convertirà en una peça única. Ell tindrà una acció docent de pedagog molt notable. Tant és així que als anys 50, 60 i pràcticament fins al final li agradarà fer el que ell en deia les master's class. Les master's class eren unes sessions, n'hi ha alguna d'enregistrada, filmada, i es veu la passió que hi posa.
2: After that, you must take a breath here. Ta-ta-ra-ra-ri, you see? Ta-ta-ra-ri, you see? Take a breath. Ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. Take a breath here. Yeah.

0: Les masterclass eren unes sessions de docència individuals. Per tant, els deixebles anaven on fos per escoltar de viva veu, i ell, abans de que hi hagués la sessió de pràctica, volia conèixer l'alumne, parlava amb ell, què entenia per la música, què li agradava, etc. Després, i era la conversa d'una hora. Després parlaven de l'instrument, de com tocar, etc, etc, de les peces, dels músics. I finalment tocava un, tocava l'altre, un veia, l'altre veia, i quan ell tocava, l'alumne, Casals li explicava, el rectificava o l'elogiava, etc. Per tant, no era un dia, eren uns quants dies. Tant és així que els alumnes s'hi quedaven uns dies. No en podia tenir molts, les classes eren cades, aquestes classes eren cades, evidentment, però les classes eren cades, evidentment, però els alumnes s'implicaven molt. I en aquest sentit, enfadar d'altres, també que els alumnes ja hi anaven en un lloc específic. Era Vermont, als Estats Units, i aleshores a Marlborough, i un centre en el que doncs, ell anava cada any, li agradava molt, tenia ja aquesta planificació dels estius, doncs, sabia que havia d'anar doncs, a Prada uns dies, havia d'anar a Vermont, havia d'anar i a Fermat, al peu de la muntanya Cervino, amb un dels hotelets, doncs ell ja estava, amb la Martita, sempre, i aleshores el de Vermont com el de Fermat, allà tenia aquestes classes. Però és que també a Prada ho havia fet, i ho havia fet amb altres llocs on va viure. Li agradava de tenir alumnes, i Sadatant, el fill del Josep García Borràs, violoncel·lista notable a Mèxic, que serà el qui promourà l'estrena del Passeig d'Acapulco, com les seves dones. Les seves esposes van ser alumnes seves, i alguna de ben petita. La Marta tenia 13 anys, la Sutgen tenia 8. Es coneixen amb la veu, el mestre, amb un concert que fa a Espino, al nord de Portugal, i aleshores amb aquest recital després ho va, però la Sutgen tenia molt de caràcter, una violoncel·lista notable, les biografies que n'ha pedagut a Portugal la descriuen com una persona de qualitat i de nivell, és molt reconeguda, té monuments, carrers, etc. I totes tenen uns quadres sensacionals. El quadre de la Sutja, sembla que està a la Tate Gallery, és aquell quadre famós que recordarem, que és ella vermella amb el violoncel al mig i els braços oberts amb una actitud imponent. El de la Titi, el de la Fresquita Vidal, és el quadre que fa la seva germana pintora, que eren tot de germanes que els van donar una formació exquisida en bar, una pintora, l'altra música, etc. I la Martita també en té una altra que reprodueix en aquesta biografia, però amb ella no li agrada perquè se la veu molt d'aristòcrata i no li agrada aquest quadre amb ella, però les quatre va tenir doncs aquesta relació. Ell necessitava una companyia femenina, i pràcticament la té sempre després d'una, n'hi ha una altra. La necessitava per una relació afectiva, perquè també li portaven la intendència. Ramon Gual explicava i diu, no, la Titi li deia, agafa la bufanda que no te constipis, quan anava a fer el passeig a Prada. O hi havia, amb la Sugia no, la Sugia tenia seu caràcter i feia els seus concerts, però ell les ajudava en el que podia. Tant és així que se'n va l'any 1919 amb la Susi a Mèxic i fan uns concerts en una plaça de todos plena, i aleshores l'acompanya també amb altres concerts a la Susi Metcalf, tant a Barcelona com a Estats Units, i li fa de pianista. Li fa de pianista, i aleshores ella canta els lits molt, molt bé, per cert, i aleshores en aquest sentit ho fa. Però és que amb totes té doncs, aquesta relació que necessita doncs, aquest efecte, aquesta companyia, i per tant doncs, amb la qui estarà més intensament serà amb la Marta Montañez, mentre que amb les dues primeres seran una mica tumultuoses. Amb la Titi, la relació pràcticament des de la mort del seu marit, ja que s'ajunten fins a la mort d'ella a la Fresquita l'any 55, doncs seran uns 15 anys. Ell va durant la Guerra Civil, fa gires també, i està a l'Argentina, que tocarà al Teatre Colón de Buenos Aires, i li envia cartes, la Fresquita, amb ell, i aleshores a les cartes traspuen aquesta tendresa i aquest amor que senten, no? Perquè no la pot acompanyar i aleshores doncs expressa aquests sentiments.
1: I l'anècdota d'una relació amb la reina de Bèlgica és cert?
0: Ai, jo no ho sé. Es fa... No ho sé. Se n'han dit tantes, des dels primers enamoradaments al Vendrell amb la Rosina, la filla del metge del Vendrell, fins a... etc. Doncs se n'ha parlat molt, però clar, en aquest cas es fa difícil, sense tenir documentació al respecte, doncs, de poder parlar d'aquesta. Doncs, sí que amb la reina tenen una... He vist totes les cartes que es conserven a l'arxiu, he vist les fotografies i aquesta relació de cordialitat que tenen. I amb la seva esposa, amb la Marta, van cada any que poden, doncs, al seu palau. Ella anirà a Prada, ella anirà als concerts i tenen aquesta relació. Els melòmens o les melòmenes, les persones que coneixen i veuen la música, tenen també una dimensió que ultrapassa el que seria un àmbit estricte d'amistat. Gosaria dir que és com una comunió intel·lectual. Seria un pintor que parla amb un altre pintor i aleshores saben, doncs, el que costa fer un ombre, o el que costa fer un plec, o el que costa veure un onatge amb aquests matisos, és a dir, el que és la creació de bellesa a partir de les habilitats que té cada artista.

era la cinquena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Continguts en xarxa.

0: Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. Il était intimidé. Sa voix tremblait. Avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait aussi appris la mort du petit frère. Il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb una escena de la pel·lícula L'amant, de Jean-Jacques Annaud, basada en la novel·la de Marguerite Duras, perquè serà ella, Marguerite Duras, la nostra protagonista amb motiu del 30è aniversari de la seva mort, que es va produir el mes de març de 1996. Marguerite Duras és una de les escriptores franceses més conegudes del món i ha esdevingut un referent feminista, però el seu univers creatiu era amplíssim i també escrivia teatre, guions de cinema i va dirigir alguns films. 15, per ser exactes. La seva actriu favorita era Delphine Seyrig. La va dirigir en dues ocasions i va dir que no només era la millor actriu de França, sinó probablement la millor actriu del món. Pel que fa a les adaptacions de les seves obres, de les obres de Marguerite Duras, L'amant, que ara sentíem, es va rodar el 1992. Estava basada en vivències personals d'ella, de Marguerite Duras, tenia moltes escenes eròtiques. Per la novel·la, Duras va guanyar el Premi Goncourt. Ha estat traduïda a una trentena de llengües i se n'han venut milions d'exemplars dels seus llibres. Ara escoltarem la veu real de Marguerite Duras llegint un text en què parla d'ella mateixa i de la seva joventut a Vietnam del Sud, on havia nascut. Ens dirà això. Tinc 15 anys i mig. No hi ha estacions en aquell país. Hi ha una estació única, calorosa, monòtona, la llarga zona càlida del sol equatorial. És com si no hagués tingut una casa natal. La vaig tenir, però és inaccessible i mai més no he pogut tornar-la a veure. Però potser el passat visqui aquí, en el present. Aquell lloc ja pertany al passat. Me'n puc servir per expressar exactament el que vull. Però com dir-ho davant de la seva existència? La història de la meva vida no existeix. No existeix.
2: J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, en automne. La longue zone chaude du soleil équateur. C'est comme je n'ai pas eu de maison natale. J'en ai une, mais elle est inaccessible et je n'ai jamais pu la revoir. Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux. Comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: La veu de Marguerite Duras parlant de la seva adolescència. Havia nascut a Saigon, Vietnam, perquè els seus pares s'hi van traslladar voluntàriament per fer-hi de cooperants i treballaven en escoles locals. Quan tenia 7 anys, el seu pare va morir i quan en va fer 19 va tornar a França. En realitat no es deia Duras, es deia Donadier, Marguerite Donadier, però va utilitzar el pseudònim de Marguerite Duras perquè Duras era el nom d'un poblet francès on hi havia casa seva. Als 25 anys es va casar amb l'escriptor Robert Antelm i al cap d'uns mesos va conèixer un altre home, un activista polític, se'n va enamorar i va ser el seu amant. El 2017 es va fer una pel·lícula titulada originalment El dolor, però estrenada aquí com Marguerite dirà, París 1944, que parla de quan la Gestapo va detenir el seu marit i de com va lluitar ella perquè l'alliberessin. L'any 1971 va ser una de les signants de l'anomenat Manifest de les 343, en demanda de la legalització de l'avortament pel risc de mort que corrien el milió de dones que cada any avortaven a França clandestinament. Aquest manifest va aixecar amb molta polseguera, fins al punt que el conservadorisme de l'època el va anomenar el Manifest de les 343 putes. El cert és que va ser un manifest valent, arriscat, perquè exposaven... Bé, les dones que l'havien signat s'exposaven a anar a la presó, ja que totes confessaven haver avortat, i avortar era un delicte, aleshores. Entre les dones que van signar, a més de Marguerite Dirà, hi havia les escriptores Françoise Sagan i Simone de Beauvoir, la directora Agnès Varda i les actrius Delphine Seyrig, Marina Vladi, Nadine Trintignant, Romy Schneider, Senta Berger, Catherine Deneuve, Stéphane Audran, François Fabian i Jean Moreau. L'any 1958, quan tenia 44 anys, Marguerite Dirà va escriure el guió i els diàlegs del film Hiroshima Mon Amour, de Len Resné, que va ser molt comentat perquè els protagonistes eren adúlters i es passaven bona part del metratge al llit. Hollywood li va dedicar una nominació a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I en una de les escenes de Hiroshima Mon Amour, la protagonista camina pel carrer i escoltem els seus pensaments. Diu això: et trobo, me'n recordo de tu. Aquesta ciutat estava feta per a l'amor. Estaves fet per al meu cos, fins i tot. Qui ets? Em mates. Tenia fam, fam d'infidelitats, d'adulteri, de mentides i de morir. Des de sempre, sospitava que algun dia apareixeries. T'esperava amb una impaciència sense límit, tranquil·la. Devora'm, deforma'm a la teva imatge perquè ningú després de tu entengui el perquè de tant desig. Restarem sols, amor meu. La nit no tindrà fi. Ja no sortirà el sol per a ningú. Mai, mai més, per fi.
3: Je te rencontre. Je me souviens de toi. Cette ville t'est faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps même. Qui es-tu? Tu me tues. J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir depuis toujours. Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne. Calme. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus. Enfin.
1: Hiroshima Mon Amour, protagonitzada per l'actriu Emmanuelle Riva i el japonès Eiji Okada. Hi ha més de 30 pel·lícules escrites per Marguerite Dirà o basades en textos seus. Ella, a més, també en va dirigir moltes, com per exemple Baxter Vera Baxter, sobre una dona que explica la seva vida amb el seu marit i amb l'home amb qui té una relació. O La música... La pel·lícula es diu així, La música, sobre un marit i una muller que es retroben 3 anys després d'haver-se separat. O també Nathalie Granger, amb Lucia Bosé, Jean Moreau i Gérard Depardieu. O Dona del Ganges, sobre un home que torna als llocs on va viure un amor apassionat amb una dona que ha mort avui. O també la pel·lícula Àgata i les lectures il·limitades, sobre una dona i el seu germà que es troben en un hotel i afronten els seus sentiments incestuosos. El 3 de març de 1996, quan faltava just un mes perquè fes 82 anys, Marguerite Dirà va morir a casa seva, a París, d'un càncer de laringe. I com que ara just es commemora el 30è aniversari de la seva mort, nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Direm adéu a Marguerite Dirà escoltant la cançó del seu film India Song. India Song és una història sobre la dona d'un diplomàtic que viu a l'Índia i té molts amants amb el coneixement del marit. La cançó del film la canta Jean Moreau i la lletra parla d'una cançó associada a dos amants. És, doncs, un dels amants que s'adreça a la cançó, que parla a la cançó i que li diu els records que experimenta quan la sent i els records que li porta de la persona estimada. Li diu això: cançó, tu que no signifiques res, tu que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Ai, tu, tu amb qui vam ballar junts, tu que em parlaves d'ella, ella que cantava, tu que em parles d'ella, del seu nom oblidat, del seu cos, del meu cos, d'aquest amor mort. Cançó que em parles des de la meva terra llunyana, tu que em parles d'ella, ara desapareguda. Tu que em parles d'ella, del seu cos esborrat, de les seves nits, de les nostres nits, d'aquest desig mort. Cançó, tu que no signifiques res, tu que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Tu que tot m'ho vas explicar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes, que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Aquesta és la segona part de la memòria amb Jean-Luc Pujol. Sem al celler del Mas Pujol a Forques. Ja sabem un munt de coses d'ell. La família de la mare de Brullà i la del pare de Forques. Viticultors des de fa 7 generacions, des del 1785. Ens ha parlat del treball a la vinya i al celler ja des de petit. Amb 8 o 9 anys ja manava un tractor. Estudia a l'Escola d'Agricultura de Carcassona i passa un parell d'anys a Bordeus, on li ofereixen un contracte molt interessant que refusa perquè ell vol tornar al país. Treballa a la propietat de la família i s'implica en la gestió de la viticultura catalana. Serà president del Sindicat del Moscat de Ribes Altes, president de la Confederació dels Vins Dolços Naturals, president del CIVDN, el Consell Interprofessional dels Vins Dolços Naturals. Heu estat batlle de Forques durant 12 anys, després de ser 12 anys conseller municipal.
6: Sí.
5: Havíeu dit que faríeu fora que dos mandats,
6: sí.
5: I és això que heu fet.
6: Sí. Sí, perquè me sembla que...
5: No hi ha hagut un moviment de població dient continua.
6: Sí, sí, te cal continuar. Però bon, jo havia dit que restaria i doncs no ha restat. Perquè me sembla que dins de la vida polític, al meu nivell, que és un petit nivell polític, cal idees noves. Ningú, no, l'home providencial no existeix. Cal mescla d'idees i de coses perquè la cosa pugui continuar. I me sembla que 12 anys és un període on ho podes fer coses. 6 anys és curt, perquè quan arribes, el temps de saber com funciona cal un parell d'anys, i en pres cal demanar subvencions, fer projectes, això, i arreu arriben els 6 anys. 12 anys podes fer coses. I doncs, me sembla que si comences a dir, ah, no, me cal encara fer d'altra cosa, fa 18 anys, i quan arribes diu, ah, se'm pas acabat de fer això, i fa 24 anys, i així, i hi ha gent que fan 6, 7, 8,
5: sí.
6: 9 mandats, alò, en coneixi, eh?
5: I
6: són amics, eh?
5: Sí, sí.
6: Francis Manent, que és l'alcalde de Sant Andreu, que és un amic, donc, que ha fet 7 mandats. Bon, jo és pas la meva façó de fer. Mm. Voilà. Donc, havia dit, jo faré 2 mandats i me restaré, i donc, els 3 o 4 darrers mesos, la gent deia, no, tu cal continuar, encara ets jove, i pots fer coses, i no, són dit que restaré, i ja sono restat, i content de restar.
5: Sí. Batlle de Forques...

0: nosaltres sur la llista de conseller regional. Bon, i donc, vaig dir sí, per mor de tenir una experiència. I donc, van estar elegit amb en Jean Castex, l'Annabel Brunet, que era consellera a Perpinyà, i jo, donc, tots tres, i donc, van siejar amb 67 altres consellers a Montpellier, a una època où Georges Frech va fer 12 anys, après Christian Bourquin va fer 12, Georges Frech va morir, va fer 12 anys de més, puis malheureusement Christian Bourquin va morir també, i donc Damien Alary va fer la fi de la fi de del mandat. Voilà.
1: Com era l'oposició a Georges Frech?
0: Alors, Georges Frech era un personatge molt intel·ligent, que sabia, professor d'història, que sabia endormir la gent amb grandes dates, deia les Romains qui han fet la Narbonnaise, etc. I feia enronament. I donc, deixava poca plaça a l'oposició. Mais jo era el sol agriculteur del 67. Hi havia un munt d'avocats, un munt de professors, un munt de funcionaris,
1: de treballadors de veritat.
0: De treballadors de la terra, un sol. I donc, de temps en temps, jo era president del grup centrista. Jean Castex era president del grup UMP. I donc, tenia jo el temps d'intervenció. Hi havia 6 grups i chaque grup tenia cada sujet el temps d'intervenció. I donc jo, quan feia intervenció, el budget i de l'agricultura, particularment, feia una intervenció constructiva. Deia, atenció, prima d'arraixatge, que vol l'Europa, ha polit, hi ha conseqüència, i això, si els acceptem cal aquesta condició. I els serveis agrícoles de la regió m'estimaven bé, perquè jo era un especialista, sí. I els altres no.
1: Vos hi coneixíeu. Bon. Sí, sí.
0: I a Georges Frech, més d'un cop, quan acabaven les seances, un cop cada mes, el divendres, s'acabava a 3 hores, 4 hores, 5 hores, i després se feia non-stop, de 9 hores del matí fins a quan s'acabava. I donc, i després podia menjar, hi havia un petit bufet, la gent podia, consellers podia menjar abans de partir. I més d'un cop m'ha fet cridar dins del seu bureu per me dir, bon, o com has dit aquí? Explica-me més bé tu. I pap, pap, pap, li explicava, bon, anotava, i hop. I de temps en temps, dins del programa de Georges Frech, que
1: retrobàveu?
0: Hop, retrobava una idea. Voilà. Donc, era un personatge o en couleur, mais que tenia l'intel·ligència d'escutar. Mm-hmm. Bon, en plus, Georges Frech ha estat per nosaltres catalans una veritable catàstrofe. Una veritable catàstrofe perquè va desenvolupar Montpellier i el desenvolupament de Montpellier se va fer al detriment quasi exclusivament de Perpinyà. Un poc de Nîmes, un poc de Béziers, mais quasi exclusivament de Perpinyà. Tenim una geografia a Languedoc-Roussillon que és estreta i alta. C'est-à-dire que de Montpellier a Perpinyà hi ha 200 quilòmetres. Le Midi-Pyrénées, Toulouse, és el centre de Midi-Pyrénées i és la capital incontestable de Midi-Pyrénées. De sempre, pas d'ara, de fa més segles. Donc, Oix, Albi, Cahors, Carcassona, enfin, van a Toulouse, mais van a la capital. Nosaltres aquí, en Languedoc-Roussillon, no teníem capital. Hi havia Nîmes, hi havia Montpellier, hi havia Béziers-Narbonne, i Perpinyà. I és Georges Frech, fa 25-30 anys, que va decidir que quan va crear la Languedoc-Roussillon la capital seria Montpellier, i d'on va atirar la capital, les empreses, les administracions, i va desenvolupar Montpellier. I tot el desenvolupament de Montpellier se va fer al detriment de tot el que hi havia a l'entorn. I més aviat, encara més de Perpinyà, que era el més lluny. I donc era com un couloir, i donc va assecar un poc, sí, tot el torn, com Toulouse ho va fer, o Bordeaux ho va fer, o Clermont-Ferrand, o Lyon ho va fer, mais capital incontestada. I nosaltres sem també una petita capital. Si

0: a l'època havien creat el centre al lloc de Montpellier a Perpinyà. Perpinyà tindria 200.000 o 300.000 habitants de més i tindria a l'entorn 50 o 60 empreses més importants que tenia, avui. I Georges Freixa nos ha empêchat del desenvolupament econòmic i donc del desenvolupament cultural i donc de tot el que volem fer al País Català.
1: Georges Freixa corresponia també a una estratègia més global a nivell francès.
0: Sí?
1: No va inventar
0: res.
1: Georges Freixa, no?
0: No. Mais ell ho va pas fer contra els catalans, però ho feia per desenvolupar Montpellier i la conseqüència va ser que nosaltres ens vam trepar així. Ho va pas fer... En Georges Freixa estimava els catalans que tenien un caràcter. Els estimaven. Però calia desenvolupar Montpellier. I doncs, en desenvolupament Montpellier, tenim un poc el mateix fenomen aquí, amb més petit, perquè amb Atui i el poble de l'Aspre. René Olives és batlle de Tui de fa temps, i encara hi és. És president de la comunitat de la comuna i conseller general. Doncs, René Olives, tot el que se fa sota el territori de l'Aspre és ell que diu sí o no. Bon, Tui és una bonica petita vila. Se va ben desenvolupar i René Olives és un bon alcalde de Tui perquè va ben desenvolupar Tui. Més se va fer també al detriment del petit poble que sembla l'entorn on hi apareix. Tot ha anat a Tui. Sí. I doncs va asseixar un poc el territori. Alors, Tui és la capital, hi ha pas cap problema de l'Aspres. Però si hi havia un altre poble un poc més gran, potser hi ha espais dins la comunitat, com el Bolú, per exemple, si el Bolú havia estat dins de l'Aspre, no hagués tenir el desenvolupament que ha tingut perquè tots hagués anat a Tui. I és el que es va passar amb Montpellier i Perpinyà.
1: Jean-Louis Pujol, heu dit que Georges Freixa estimava els catalans, me va dir coses molt menyspreadores pels catalans, no?
0: Segur. Més jo que quan hi vaig anar a Montpellier amb una idea que era un enemí que calia, poc a poc vaig aprendre que era la seva tècnica. Ah. Calia tostar un poc sus de l'oposició i així tothom tremolava i ningú deia res. I doncs la gent que li tenia en cap i que li deia, no, nosaltres sempre estem d'acord, això li
1: agradava, això.
0: Li agradava de tenir un combat...
1: Un intercanvi dialèctic amb aquesta persona.
0: I doncs la provocació i me sembla que tot el que ha dit sus dels catalans era provocació, com tot el que ha dit sus els electors quan deien les electors són de con, mais je les caresse juste avant une élection et ensuite ils votent pour moi.
1: Exactement. Voilà.
0: Ho deia també, bon, mais era una provocació. I doncs ha fet la mateixa cosa amb els catalans. Però, même si era un personatge intel·ligent, va ser un munt prejudicial per la nostra regió catalana.

0: Jean-Luc Pujol, heu estat batlle de Forques durant 12 anys. N'esteu satisfet d'alguna cosa especialment?
1: Ah, sí, jo em vaig regalar a Forques, és el meu poble.
0: Sí.
1: Doncs s'hem fet un munt de petites coses. Sem quasi bé el primer que em van tudar la llum municipal a la nit, que han fet jardin familiar, que han posat que tenim una posta, perquè s'hem comprat la casa de la posta, va llogar la posta, hem fet una operació, i doncs tenim una posta a Forques amb un distributor de sous. S'hem fet les primeres platebandes ecològiques sense arrosatge, s'hem fet un munt de petites coses així, un munt de pàrquings dins del centre-vila, hi ha un munt de comerces també a Forques, que s'hem vingut, la vida associativa i tot això. I hem pres una cosa més important, que és l'escola, perquè a Forques tenim tot el que cal. Tenim un foyer rural que és magnífic, tenim comerç, tenim un stade, tenim un plató esportiu, petanque, tot això, jardí d'enfant, tot això ho tenim. I ens faltava fora que l'escola, perquè l'escola ten 100 anys, i jo hi vaig anar, i doncs hi ha més alumnes ara que n'hi havia ja 100 anys, i doncs a força de reamenejar vam veure que ho podíem passar. I doncs hi ha una escola nova que se construeix ara, que s'acabarà dins 6 mesos a peu près, que serà una escola ecològica i que farà data dins del departament, perquè hi ha un munt de coses que s'hem anat a agafar dins d'escoles a l'exterior del departament i que faran data aquí, per exemple, eh? Hi ha d'altres, cada sala de classe ten un pati tocant de la mateixa superfície. És a dir, si la sala de classe fa 420 metres quadrats, el pati fa 420 metres quadrats, i hi ha un pret de vidre que s'obre, i doncs el professor pot fer classe de dins o si fa bon temps de fora, o fer altres activitats. I doncs de manera que els nens siguin més a prop de la natura, més a prop d'altra cosa
0: de l'exterior.
1: Sí, l'exterior.
0: Sí.
1: I doncs és un nou concepte que ven del Canadà, això, o hi ha de menys en menys de paisans, i doncs els petits no són més al costat dels animals, dels pans, de la natura, etc. I aquí hi ha possibilitat de plantar tomates, de fer enciam, de tenir quatre gallines, de fer quelcom a prop de la classe per la natura. Voilà.
0: Durant, crec que és el segon mandat, doncs, els darrers 6 anys, s'ha parlat força d'aquest projecte d'implantació d'un parc eòlic aquí a Forques. Vos n'heu estat favorable,
1: sí,
0: però hi ha hagut també una oposició. On està aquest projecte?
1: Alors, aquest projecte, d'abord, és un projecte privat, sus dos terrenys privats. Hi ha una empresa que vol construir eolienes, que demana un permís de construir, i hi ha propietaris de terrenys privats que són d'acord i han signat per posar eolienes sus el seu terreny. Donc, la municipalitat era favorable perquè s'hem negociat amb la societat de retombée financière, prou per quelques anys per la comuna, per poder fer desenvolupament per altra cosa. I jo, particularment, sóc favorable a tenir quelques eolienes de més dins del nostre departament. Alors, ja ho sé que tothom és pas així, cal pas posar centenar d'eolienes de poc, és pas així, però un poc de fotovoltaic, un poc d'eolien, un poc d'hidròlic, un poc de biomassa, i podrem trapar una autonomia energètica del nostre departament. És per això que quan eri batlle vaig favoritzar el desenvolupament d'aquesta zona eoliana, doncs, de la comuna de Forques. Ara som pactus batlle de Forques, se passarà ce que se passarà amb la nova municipalitat i amb el prefecte, puisque és el prefecte que efectivament donarà o donarà pas l'acord de construir un parc.
0: I la gent de Forques què en diu?
1: La gent de Forques me sembla que jo coneixi ben bé la gent de Forques, la majoritat és favorable, mais és favorable silenciosament. I la minoritat, que és fortament defavorable, se fa entendre més que la majoritat, que és favorable. Sí. Voilà. I donc, sembla de l'exterior que tothom es passa d'acord, alors que si coneixia un poc la gent, la quasi-totalité de la gent, je dirais 70% de la gent, ho s'en foten, ho deia, jo me gêne pas que hi hagi 6 eolienes a Forques. Mm-hmm. Voilà. Mais perquè... hi ha 30% que som pas d'acord.
0: Perquè hi hauria fora que 6.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: També hi ha un projecte a passar.
1: Hi ha un projecte a passar, hi ha un altre projecte
0: a Banyuls
1: i Aspre. Sí. Voilà. I són els sols projectes del Departament de les Pirineus sí. Orientals. Hi havia un a Morellàs que també ha estat abandonat, i en pres hi ha pas d'altres, i hi ha pas d'altres zones per posar eolienes. Mm-hmm. Hi ha pas d'altres.
0: I és el prefecte ara que ha de decidir?
1: Sí, és el prefecte que decidirà.
0: I què en penseu? Què farà? Vull dir, què farà el prefecte? O no sabeu res?
1: Me sembla que si la municipalitat diu que no, és difícil pel prefecte de dir sí.
0: Ah, ara, dirà que no, la municipalitat nova?
1: Nova dirà que no. Ah. Però ara hi ha objectius europeus, francesos i departamentals, i doncs el prefecte a París li diuen cal respectar els objectius, si no un dia pagarem penalitats, etc. I doncs tenen la pressió dels dos costats, de dir, bon, si els volen pas, els farem pas, i d'altra banda dir, bon, cal fer perquè tenim un objectiu a respectar.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Jean-Luc Pujol, no s'acaba aquí la vostra implicació amb el país. Ja hem parlat de les vostres responsabilitats sindicals a nivell dels vins del país. També heu estat conseller regional, batlle de Forques, i ara sou membre, ja crec que des del començament, del moviment Viu País Català. Què us hi va portar?
2: Ah, bé, més d'una cosa. La primera cosa, jo me sembla que el moviment català, aquí, jo me sembla que no tindrem una més gran autonomia que l'estat francès pugui nos donar amb una col·lectivitat. Podem tenir una col·lectivitat catalana que regruparà l'aglomeració, el Consell General, que sigui un país català, però em sembla que serà difícil de tenir més autonomia que això. Diferent al sud,
1: sí.
2: Ho reivindiquen una autonomia més gran i un quasi bé
1: una independència,
2: una independència, un sí. País diferent. Bueno, nosaltres serà, em sembla, difícil, perquè de vot hi ha ara que viuen dins del nostre departament més francesos que catalans, i en pres l'estat francès és més centralitzador i donc més difícil de donar autonomia com això. Però hi ha el País Basc, hi ha la Corsa, hi ha la Bretanya, hi ha l'Alsace, doncs veieu que un dia podrem negociar una autonomia més gran que tenim ara, més sense anar a un país diferent. I per això tenim de marxar sus tres peus: econòmic, cultural i polític, i pas privilegiar l'un més que l'altre. Me sembla que els tres tenen de marxar ensemble i progressant poc a poc. I me sembla que el moviment Viu País Català era el debut, un moviment que favoritzava els tres peus, i doncs amb la marca País Català podem favoritzar l'economia, però hi ha pas prou, cal aussi fer pepinyera l'entreprise, cal amb la universitat, cal treballar, hi ha coses a fer econòmiques més importants que el que fem ara. Me sembla que el fet cultural és, veieu, el més avançat, perquè me sembla que hi ha a Perpinyà una cultura catalana, a si és sovint folclòrica, però hi ha una cultura catalana al torn de la llengua, de tot el que se fa al torn de la cultura catalana, donc, de la sardana, de les festes, de la feta de l'ours, de plein de coses típiques del país català, un poc de la gastronomia també, que fa partir de la cultura, que és específica al nostre país, i han pres el fet polític. I el fet polític és difícil, perquè hi ha gent que són únicament polítics, i si marxem pas amb altres veus, podem pas fer simplement un partit polític. I avui el País Català era no pas un partit polític, però un moviment. I jo em va agradar el debut de fundar, perquè era un membre fundador d'aquell moviment Viu País Català.
1: Aquestes reivindicacions de país, de la cultura, de l'economia i de la política que trobeu en el moviment Viu País Català, no ho trobeu pas en els altres partits polítics tradicionals, francesos, instal·lats aquí a Catalunya Nord?
2: No. No. Els altres partits polítics francesos, que siguin de la dreta, de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, els partits polítics en França són com una piràmide, i els que comanden és a París, sempre és així. I doncs els ordres baixen de París, i és així que se tracta tots els problemes, sí, que farem. Ho hem vist amb l'elecció d'Alió a Perpinyà, amb la reacció de la dreta i de l'esquerra a l'elecció d'Alió, amb tot el que s'ha passat a la comunitat d'aglomeració, etc. Bon, ben sovint aquí la gent se disputen i els ordres venen de París. Voilà. El que m'ha agradat al moviment Viu País Català és que és d'aquí. És pas del nord de París o és pas de Barcelona tampoc. És un moviment específic. Alors, hi ha un munt de gent i cadascú té una idea un poc diferent. Hi ha de gent que són més autonomista, de gent que són més folclòrica, hi ha un poc de tot de dins. Però jo, una idea és que és un moviment que té prou llibertat per pensar el País Català aquí.
1: Anem acabant ja, no voldria pas deixar de banda el fet que heu estat un dels primers batlles a signar el manifest dels batlles per la defensa i el respecte de les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya.
2: Sí, perquè... Sou
1: sensible al que passa al sud.
2: Bien sûr que sóc sensible a el que es passa al sud, coneixi quelques persones que són al sud i que han... estat entendu per la Guàrdia Civil i tot això. Estem en contacte també, eri en contacte amb qualques alcaldes d'ahir per veure com se passa. Hem fet reunions a Prats de Molló, amb en Claude Ferrer o amb d'altres. Hem anat a Barcelona de temps en temps, a la Generalitat, o visitar qualques alcaldes, o voilà, per mort de veure. I jo, el que s'ha passat és inadmissible i em sembla que tots els països europeus els caldria reagir perquè no podem pas posar en presó de gent per les idees, si no és un estat totalitari. I doncs el que s'ha passat amb l'estat central espanyol, que permet la Constitució espanyola. És totalment inadmissible avui en Europa, dins d'un país que és a 30 quilòmetres de nosaltres. Voilà. És per això que vaig signar el primer manifest i que, bé, si els catalans del sud volen l'independència i que tenen una majoritat, bé, els cal deixar s'exprimar. I si tenen pas majoritat, bé, carai, és així que la democràcia se pugui exercir. Però és pas la repressió que arreglarà qualcom, allargarà el problema, però un dia o altre el problema tornarà. Ara amb el Covid i amb la crisi i amb tot això veieu que serà pendent quelques anys menys important el moviment català, però tornarà dins dos anys, quatre anys, deu anys, i és un moviment de fons. I doncs em sembla que era el mon devoir de signar aquell manifest, de ser un dels primers a signar aquell manifest.
1: Aquesta solidaritat amb els catalans del sud, sobretot amb aquests que estan a la presó, heu pogut convèncer fàcilment els altres batlles de signar el manifest o ha costat?
2: Ah, no, ha costat molt. El 30 o 40 primers, sense problema. Deien Claude Ferrer, deien Francis Manent, deia Jean Paul Villers,
1: sí.
2: Eren una trentena i ha passat cap problema. En pres va ser, hi ha 226 batlles en el departament. Per arribar a 100 va ser molt difícil, molt difícil. I pel fer signar el batlle de Perpinyà veieu encara més difícil. I van arribar, però va calir un poc de temps i un peu de rusa per fer signar. Voilà. Però si no, hagués pas signat. I ara hi ha un centenar que han signat, hi ha 50 que són convençuts. Els altres, 50, bon, han signat perquè bon, calia signar. I n'hi ha la meitat, més de la meitat, que han pas signat. Voilà. Jo me sembla pas possible.
1: Que no han volgut signar.
2: Que no han volgut signar. I jo en coneixo.
1: Se'ls ha demanat, eh?
2: Ah, sí.
1: Evidentment.
2: S'hem demanat a tots els batlles del departament, eh? S'hem fet... cadascú tenia tant de batlle a veure, un cop de telèfon, o quan se veien, fem un manifest, ja te'l doni, torna'm a l'he signat, si vols, etc. Més de la meitat han pas volgut signar.
1: I per què penseu que s'han resistit a signar?
2: Perquè tenen por de la reacció de l'estat francès, del prefet, de jo soc batlle de tothom, del meu poble, veieu la gent, pensa diferentment, jo vull pas, és així, I malgrat tu com faràs? Jo, carai, la gent saben el que pensi, tothom pensa pas la mateixa cosa, però saben que jo el que pensi, doncs, aquí a Forques hi ha gent que som pas d'acord, però hi ha pas un que m'ha dit que te calia pas signar. Pas un. La gent m'ha dit, has signat, jo som pas d'acord, però has ben fet, has signat aquest manifest.

0: Ja, Lluís Pujol, arribem ja a la fi d'aquesta memòria, molt completa, em sembla, perquè heu estat, sou encara un home molt actiu. Vos he demanat músiques, i la primera cosa que m'heu dit, habaneres.
1: Ah, oh, sí, habaneres, habaneres, perquè m'agraden molt les habaneres. Han vingut aquí a cantar, ja pas temps, encara, al Mariners del Canigó.
0: Sí. Doncs, aquí al Mas.
1: Sí, sí, aquí al Mas. Un cop a Forques, un cop aquí al Mas. I doncs tinc un amics que canten allí. Voilà. Han pres les habaneres i en particular el meu avi. Jo me remena cada cop que, sí. Perquè l'història de la meva família, de lo que soc, me sembla que és molt important amb aquesta cançó, sí. El meu avi.
0: M'heu demanat també Lluís Llach.
1: Sí, perquè Lluís Llach, coneix el Lluís Llach d'ara, però dins dels anys 72-73, tenia 14 o 15 anys, era el moviment de la nova cançó. I doncs, aquí, al Foyer Rural, més d'un cop s'han rebut Teresa Rebull, Lluís Llach, que venien a cantar, que podien pas cantar ahir
0: al sud,
1: i cercaven un text que podien cantar. I els hem rebut, veieu, tres o quatre cops, no tinc pas memòria per això, però Ramon Muntaner, qui hi havia...
0: Pere Figueres,
1: que era d'aquí, Pere Figueres era de Pontellà i era casat a Forques, doncs, sí. Doncs el coneixem ben bé aquí. Però aquell moviment de la nova cançó, quan era jove me parlava, perquè jo parlava català perquè el meu avi me parlava català, ja els joves de la meva generació parlaven pas massa, sobretot aquells que han fet estudis i que s'han pas restat aquí al poble, han partit a Montpellier o a Toulouse, sí. I han perdut el català un poc. I nosaltres que s'hem quedat aquí, per nosaltres el català nos representava qualcom. La llengua catalana representava qualcom. I la primera revelació és aquell moviment de la nova cançó. Venien a escoltar. Doncs,
0: quan el Llach venia aquí a cantar a Forques amb la Teresa Arbull, sí. Era pas coneixit com ara, eh?
1: Ah, no.
0: Com després, vull dir.
1: Hi havia 40 persones, sí, que venien això. A escoltar, eh? No. I un dia vaig anar paroller de Jordi Barra.
0: I el Tocavents?
1: No, que era d'Espirà. El carnisser d'Espirà.
0: Ah, sí, el Joan Cairol.
1: En Joan Cairol. Doncs era jove, coneixia la meva dona, que és pas catalana, la seva família vivia a Perpinyà, però era pas d'origen catalana. I doncs eren tots dos pas casats, veieu, jo sé pas, 18 anys o 19 anys. I doncs un diumenge vaig anar a trepar a la seva casa, a Espirà, Joan Cairol, per mora que me signi el disc de Jordi, que Jordi venia de Saia i que ell havia composat totes les paraules. I doncs hi vaig anar, just a tenir una signatura i partir. I van passar dues hores. Ens va fer entrar a casa i ja el tinc encara, el disc. Me va signar per Jean-Luc i la Josiana perquè l'un faci parlar l'altre una mica més català. I va ser un poc una revelació, perquè Joan Cairol era, com jo, qualcosa de la terra, qualcosa, sí. Del poble, de carnisser a Espira de l'Aglí, i doncs un home ximple, que parlava ximplement. Voilà. I doncs me parla això, Jordi Barra, la nova cançó i les habaneres.
0: Jordi Barra, que s'estava a prop de Forques,
1: a Montoriol. A Montoriol, i que passava cada dia aquí, sí. Que coneixíem ben bé, perquè de temps en temps s'arrestava, que ha vingut a cantar aquí a Forques també més d'un cop, amb el fanal de Sant Vicenç o així. Voilà. Donc, voilà, qualcús d'un món respectable, perquè ell aquí era una vedeta.
0: I tant.
1: Del departament era una vedeta, però aquí era qualcosa de ximple, amb, sí. La gent s'arrestava a la farmacia o...
0: Sempre,
1: sí,
0: era,
1: sí.
0: Així,
1: sí, sí.
0: Tenia un tracte molt normal,
1: sí, molt fàcil,
0: molt fàcil. Molt fàcil,
1: sí.
0: Jo, Lluís Pujol, estic molt content del que tot el que heu dit i de que m'hàgiu rebut aquí a casa vostra, al celler del Mas Pujol.
1: Voilà.
0: Domini la Roureda.
1: Era un plaer per jo de parlar un poc del país. Voilà. I si puc encara, pel temps que me resta, aportar un petit quelcom a la cosa catalana, ja m'encaré pas d'ho fer.
0: Jean-Luc Pujol, gràcies i bon dia.
1: Bon dia a tots.

per escalfar el cor. Quan siga el cor clocat, riu avall, cuirem maduixes i baianes i algun petó fresc.

0: El Xipre Verd, una de tantes cançons que van fer Jordi Barra i Joan Cairol. Després de l'enregistrament, continuem xerrant, ja no em queda temps per anar a veure la cria de porcs que tenen a uns 4 quilòmetres del celler. Entre una cosa i l'altra s'ha fet tard. Cada dissabte són al mercat de Tuí. També es pot venir aquí, al celler del Mas Pujol, a l'entrada de Forques, on hem fet l'enregistrament. Jo me'n vaig amb una ampolla de vi negre Santa Maria, vi biològic del Mas Pujol i també un sossissot.
1: Memòria. La nostra gent

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

venir, Vicenç, té amor per tu sol. Torna a venir, Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir, Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir a turments del país català.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb els amates pic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Quan els ulls se li van acostumar, va entrellocar una parella en un racó, ballant els ritmes de moda que tocaven tres músics situats dalt d'una tarima al fons. Els nens s'empaitaven, es ficaven entre les cadires, xisclaven perquè es cremaven a l'estufa, es mig barallaven, tots jugant o rodolaven per terra per fer trabucar els balladors. Va recordar el nounat, pobret, allà dalt, a la casa, naufragant entre les puntetes de seda del llit, aliè a tota la festarra organitzada per la seva família. Un noi dret xiu-xiujava a l'orella d'una noia asseguda en una de les cadires de boga distribuïdes per l'embalat. Estaven en un altre planeta, només ells dos. El noi s'ajupia i amb l'ala del barret tapava la cara de la xicota. Li van venir ganes d'apartar-li d'un cop de mà. La Berta era una noia de gairebé 24 anys, amb molta gana endarrerida i la bossa plena de bitllets de banc, de llonganissa i de bisbe robats. I que ni tan sols recordava l'últim cop que un xicot s'havia ajupit damunt d'ella per dir-li paraules dolces a cau d'orella. Aquell de l'embalat s'assemblava a un barruc, un noi que va conèixer 9 anys enrere. Llavors, la Berta treballava per un tal Torres, advocat, que s'anunciava com a defensor gratuït dels pobres. Era secretari del jutjat i tenia un despatx professional propi al carrer dels Banys Nous. Tot i ser d'aparença insignificant, amb una mata espessa de cabells gruixuts i sense color, com de gos malalt, irradiava un aire de confiança que de seguida la va captivar. Va treballar-hi 3 mesos. No va arribar a cobrar mai. L'advocat dels pobres, cada cop que li reclamava el jornal, li posava cara d'haver degollat i li deia: «Dona, una mica de solidaritat. Si no cobro jo, que sóc l'amo, com vols cobrar tu?» El nas de Mussolini, de Lluís Anton Baulenes, Premi Sant Jordi 2008, Edicions Proa, 2009.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
4: Soc hedonista, porto tota una vida fent programes per amor a l'art. Només escolten quatre gats, però és tot un plaer compartir moments incombustibles perquè al final del dia volem viure i deixar viure. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui comencem amb el Brian Eno i la veu de la Betty Wolf. Trobem la llum amb l'àlbum Luminal, un viatge introspectiu a la consciència femenina. Obra't d'orelles.

My Lovely Days, Brian Eno amb B.T. Wolf, adorable com una flor. La vida és efímera, però sempre és millor compartida en moments incombustibles. I aquest és el tema extret de l'àlbum, una trilogia, Lo Minimal, als principis dels 70, ja sabeu que Brian Eno era component de Roxy Music i B.T. Wolf és una visionària musical del segle XXI. I ara continuem amb aquesta connexió hedonista amb companyia de la Courtney Barnett.

Another Beautiful Day, un altre dia meravellós, en companyia de Courtney Barnett. Des del seu quart àlbum, l'australiana Creature of Habit. Una criatura d'hàbits com els gats, hedonistes i optimistes. A la portada surt una mantis religiosa, observant el món com canvia, evoluciona, tot canvia per continuar igual. Dia i nit en bona companyia.

I aquest és el tema que dona títol a aquest àlbum, Mantis, una criatura d'hàbits hedonistes.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

No sé què dir-te, però en Joan Pons és un hedonista com un professor de filosofia. Ens ensenya el camí del pensament a la vida, tranquil, sense pressa, sense pausa, eril, eril, eril. Som hedonistes, no tenim rei, ni Déu, ni pàtria. Tampoc creiem en la intel·ligència artificial, el petit de Cal Eril.

Against the Dying of the Light, en contra de la mort de la llum. El títol del cinquè àlbum del suec José González, inspirat al llibre de Dylan Thomas, reflexiona sobre la humanitat en lluita amb els algoritmes que condicionen el nostre futur. I aquí tenim la tempesta perfecta, Perfect Storm, creada per les noves tecnologies aquí al segle XXI. No esborrarà el passat, perquè sabem de on venim i qui som al 2026.

Life could be a cloud, o la vida podria ser un núvol de memòria, com aquesta banda formada a Canterbury, sota la influència de la psicodèlia hedonista. Aquí tenim la divinitat invisible, Holy Invisible, explorant nous territoris sonors amb el duet format per Verity Sussman, excomponent d'Electrolane, i en Matthew Sims, excomponent de Wire. Són Memorials.

Free, free as I want to be. Lliure com un hedonista, així sona el nou disc de Flea. El baixista de Red Hot Chili Peppers debuta en solitari amb l'àlbum Honora, en el que col·laboren Tom York i Nick Cave en temes tan captivadors com aquest. Wichita Linneman amb la veu de Nick Cave. Flea.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

I Met Buddha at the Downtown Party. El David Byrne, el vocalista dels Talking Heads, es va trobar al Buddha en una festa al centre de la seva ciutat, Hedonistic in the Sky, el 2026. I aquesta és la sang hedonista de l'amor secret de Dry Cleaning, la bugaderia, en el seu tercer àlbum editat el 2026.

0: Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió hedonista. Tota una vida pixant fora de test, fent programes per quatre gats, però és que ens agrada compartir moments incombustibles. Ens agradaria ser més educats, més considerats, menys ignorants, però al final del dia ningú és perfecte. Només intentem ser feliços, viure i deixar viure. Tot per amor a l'art. Fins aquí hem arribat. Ens acomiadem amb Ferran Palau, tan feliç com un hedonista de Collbató als peus de Montserrat, demostrant que menys és més. Feliç aniversari 2026.
1: I calaré foc a tantes coses. Em tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels és la una. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Vilafranca, 95.5.

0: Avui ens endinsem de ple en la categoria musical, amb un capítol que posa el focus en la sardana com a llenguatge viu, capaç de dialogar amb la tradició i alhora d'obrir-se nous camins sonors. En aquest capítol revelarem tres sardanes més perquè el tamborí, el jurat, escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per fer aquest viatge ens acompanya el nostre jurat, Antoni Ros Marbà. Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Xavier Pagès Corella, què tal?
2: Bon dia, Arnau, què tal?
0: I Francesc Assú, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon dia, gràcies.
0: Abans de presentar les tres sardanes d'avui, recordem als que ens escolten des de casa que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat que tenim aquí a la taula. Què podem esperar avui, Francesc, de les sardanes que tindrem en aquest episodi?
3: Bé, doncs una mica semblant al programa anterior, són tres sardanes d'autors absolutament consolidats, tres sardanes que són de diversitat d'estils i que jo crec que compleixen plenament amb el que sempre hem dit aquest jurat, que siguin sardanes que ens toquin, sardanes que ens ofereixin camins nous, sardanes, en definitiva, que ens donguin expectatives bones per poder fer la tria i per poder-les escoltar, sí.
0: Molt bé, doncs, si us sembla, procedim a escoltar-les. El responsable de la tria d'avui serà Antoni Ros Marbà. Així que comencem, Antoni. Quina és la primera sardana que tenim per avui?
1: La bona llavor del mestre Soler. La veritat és que no sé si aquest títol ja en aquí no vol dir que hi hagi un misteri, però que ens vulgui més o menys suggerir que nosaltres mateixos féssim una imatge del que possiblement vol dir el mestre Soler.
0: Deixem precisar que és una obra del compositor i trombonista Esteve Molero.
1: Sí,
0: justament ell és l'autor de la peça.
1: Que ja el conec, és un músic, per exemple, que va fer coses excel·lents en el terreny del jazz, per exemple. Però també veritablement que l'hem vist que en quant a compositor i a treballar per la cobla, doncs veritablement té molt que dir.
0: Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
1: Aviam,
0: la bona llavor del mestre Soler.
1: És molt curiós, aquesta sardana, que evidentment l'inici d'aquesta sardana és una sardana, diguem-ne, que comença una mica amb com mena de tocs, que és això, podríem dir, és una mica que mena d'introducció, que són d'un, dos, tres, quatre, cinc o sis compassos. Curiosament, aquesta sardana després comença amb un mi menor, però que després ja no apareix. Que després desapareix i després, aviam, no és una sardana, ja ho té, aquesta tonalitat de mi menor, jo

0: d'aquestes melodies, diguem-ne, són molt senzilles i en el mateix temps podríem dir de molt bona factura de la música catalana, de certa manera. Jo crec que entre el diàleg que hi pot haver, entre el que ens deixa els curts i el principi dels llargs, després segueix un mateix tipus de tònica. No cal possiblement que ens endinsem més, perquè possiblement la pròpia audició de la sardana ens pot guiar en aquest discurs que hi ha, evidentment, que podríem dir el ritme intern que hi ha, pam, pam, pam, pam, per exemple, que moltes vegades que no és un ritme típic que coneixen de les sardanes, del típic tots som pops o pop, pop, o pop som tots, eh? Pom, pom, pom, pom, o pom, pom, pom. Això pràcticament no hi és, però veritablement el ritme intern de la sardana, jo crec que és una sardana que perfectament és molt ballable, es pot fer molt ballable, i al mateix temps també té un perfil de sardana seriosa, dalt-li aquesta imatge que ens podem tenir de la sardana que es pot ballar però que té un missatge intern molt bonic i al mateix temps mica recòndit i que al mateix temps sigui una sardana que ens doni aquesta imatge, aviam, potser no ens surt ben bé la paraula, la imatge del bon fer de la música catalana. Una imatge, diguem-ne, que ens representa també a nosaltres amb un aspecte, diguem-ne, plàcid, per dir-ho d'una manera, de bona gent, i del mateix temps, diguem-ne, de... La paraula possiblement no l'acabo de trobar, de bona gent, i que al mateix temps sigui una sardana que ens englobi tots plegats amb un tipus de llenguatge, que és un llenguatge que hem heredat, però que sembla que està exposat aquí amb una sardana que té molt bona factura.
1: Doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim a escoltar La bona llavor del mestre Soler, d'Esteve Molero.

0: Doncs acabem de sentir la bona llavor del mestre Soler d'Esteve Molero. Francesc, alguna observació?
1: Home, sí, que és una sardana que en certa manera em toca, perquè no hem d'oblidar que el mestre Soler va ser el director de la Principal de la Bisbal i director també de l'Escola de Música de la Bisbal durant molt temps.

0: i que el Conrad Saló, un altre insigne director de la Principal de la Bisbal, li va dedicar una sardana que es deia Bona Llavor, precisament, que és una sardana esplèndida. I, per tant, en aquest aspecte, doncs, jo crec que l'Esteve ha fet una confluència aquí de títol i hem sentit aquesta sardana, que, com veiem, està molt bé.
1: Molt bé, doncs seguim endavant. Antoni, quina és la segona sardana seleccionada que tenim avui? Mentre la busques, si vols... Sí. Ja l'anticipo jo.
2: Posidònia.
1: Ja la tens, molt bé. Doncs Posidònia, del compositor barceloní Lluís Alcalà, nascut l'any 1979.
2: Bé, aquesta és una sardana amb, diguem-ne, amb esprit virtuosístic.
1: Carai.
2: Sí, l'esprit virtuosístic, per exemple, que està a les, és un oponent a la sardana que hem vist abans, eh? Mm-hmm. On, veritablement, hi passen moltes coses. Passen moltes coses. És una sardana on el seu llenguatge és eminentment molt actiu, té atractiu, també, i que és una sardana que podríem dir que és un repte, també, per la cobla, perquè, a més, evidentment, és una sardana que és molt virtuosa, amb moltes, diguem-ne, amb una gran activitat, diguem-ne, amb dissenys, molt de dissenys de molta rapidesa, eh? Virtuosístic, com pot dir. És la sardana, de tota manera, que ens passa amb això. D'entrada, es desplega les ales, i aquestes ales van volant, també, per tot el llenguatge d'aquesta sardana, amb un gran esperit, diguem, intern, d'una activitat virtuosística. Jo crec, de tota manera, jo agraeixo també el fet de que hi hagi un compositor que en aquest sentit busca que per la cobla també sigui un repte per tocar i tocar bé. Si és cert, per exemple, que moltes vegades una cosa que és tan activa, a vegades es pot tocar d'una manera que a vegades inclús pot fer l'efecte, i que encara no s'acaben de tocar totes, i a vegades penses una sardana molt plàcida, que pugui ser una sardana que amb quatre notes, moltes vegades inclús sembla que sigui molt difícil. Però, en aquest cas, és una sardana que aquesta pròpia activitat, si es procura que es toqui bé, no deixa de ser una sardana que, de cara a les cobles, és d'una gran utilitat, diguem-ne, per centrar, diguem-ne, una certa part, diguem-ne, podríem dir, de virtuosisme. Jo crec que val la pena escoltar-la en aquest sentit per veure exactament el que ens mena. I Lluís Alcalà, que a més ell és instrumentista, també és un músic de cobla qualificat, també, de tota manera, coneix molt bé quins són els instruments de canya i que no escriu tampoc cap tonteria. Tot el que hi ha es pot fer i es pot fer molt bé, del qual és peritori. Els instruments de metall fan una resposta molt adequada sempre, que també vol dir... Hi ha un altre aspecte que vol dir els instruments de metall són un bon testimoni i aguanten molt bé l'arquitectura d'aquesta pròpia sardana. Jo crec, de tota manera, que un cop escoltat amb atenció, podem veure, sense anar-nos-en possiblement a més profunditats, però veure quin és aquest sentit global que té aquesta sardana, per a mi, sincerament, meritòria.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Estarem atents justament a aquests elements de virtuosisme que ens anunciaves. Escoltem ara Posidònia, de Lluís Alcalà.

0: Doncs acabem de sentir Posidònia de Lluís Alcalà. Xavier, com ho has vist? Algun comentari?
1: No, jo molt bé, estàvem comentant que la sardana està molt ben feta, està feta amb molt bon gust, i que té una flaire, no? Estàvem dient de Sederra Puigferrer, és a dir, hi ha uns gies, unes coses que hi recorden, i el que dèiem és una referència, no sé si és ja conscientment feta per algun motiu o alguna cosa, però en qualsevol cas està molt ben fet, és a dir, que està molt ben integrat.
0: I és una bona referència.
1: És una bona referència i està ben feta, per tant, en el discurs de la sardana està molt ben integrat i jo penso que és una molt bona sardana, sí.
2: Home, va ser guanyadora del Premi Ceret Banyoles i, per tant, potser hi havia...
1: Hi ha alguna intenció de fer la referència, no?
3: És molt probable, eh?
0: Doncs moltes gràcies, Antoni. Anem per la darrera sardana d'avui. Quina tenim? Com està seleccionada?
3: Bé, la sardana, la darrera, diguem-ne, és a la recerca, sembla, la recerca...
0: A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
3: Aviam, és una sardana que a mi m'ha agradat molt, de tota manera, que incorpora un instrument pràcticament, no diré que sigui desconegut, però en tot cas molt poc conegut, que és la barítona, que és una tenora, diguem-ne, que sona una cinquena baixa. Una tenora en fa, que sona una cinquena baixa, que té un so, per això en diu barítona, no? Un so, ja diré dir, com si fos un so de control baríton a baix, o sigui, una mica un so que és de tenora, però un mica indefinit, eh?
0: Sí, una tenora més greu. L'heu fet servir en alguna ocasió?
4: Jo mai.
2: Jo tampoc.
3: Sí. Jo tinc, per casa, sembla que tinc un disc que hi ha que sobre aquest instrument. El tinc, sí. El que passa, que està molt bé, crec que el compositor també és un compositor que toca aquest instrument. Toca aquest instrument, ja ho sentireu. La sardana està molt ben feta, està molt ben construïda.
0: I disculpa i una també... pregunta, la barítona substitueix una tenora o està inclosa?
3: No, és una tenora de més a més. La barítona, o sigui, és la copla normal més la barítona. Eh? De tota manera, la sardana està molt ben construïda, no fem una anàlisi exhaustiu, potser perquè no toca, però el que sí que podem dir que el seu esperit, aquesta novetat del nou so, sorprèn. Mm. Què pot passar amb això? Que de cara al futur pot tenir una continuïtat que és molt difícil de dir. Jo voldria dir, de tota manera, que el quartet de corda generalment és de dos violins, una viola i el violoncel. No deixa de ser una agrupació de música de cambra una mica, per exemple, que manca un instrument, que, per exemple, que cobreixi el buit que hi ha entre la viola i el violoncel, que és d'una octava. Es va crear un instrument que se'n deia el violo, però que també hi ha una mica la viola tenor. Però com que tota la literatura que hi ha de tota la vida és de dos violins, viola i violoncel, aquests instruments que poden ser a la cinquena baixa de la viola, per exemple, no han tingut recorregut. En aquest cas, què pot passar amb la barítona? Què pot passar? Et pot haver-hi una sardana també que ocasionalment doncs s'escrigui també amb la barítona, que pot ser com a instrument, a més, però pot ser, i pot ser molt atractiu, però en certa manera és molt difícil que aquest instrument interessant, no sabem quin recorregut pot tenir. Però val la pena escoltar-la, perquè és una sardana també que aviam, podríem fer una anàlisi exhaustiu, però em fa l'efecte que el que podem fer és escoltar quin llenguatge té la barítona i com està de ben posat també en aquesta sardana.
0: Molt bé, doncs gràcies per aquests comentaris, Antoni. Fixeu-vos especialment justament en aquest timbre de la barítona, aquesta espècie de tenora de registre més greu, i escoltarem com fraseja amb aquesta sardana A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.

0: Doncs acabem de sentir A la forja d'un nou so de Xavier Ventosa. Francesc, com has vist la baritona?
1: Bé, és un instrument molt peculiar i aquí suposo que és el Campos que em fa una gran creació, que és una mica la persona que s'ha encarregat d'exportar-la i de treure-la. En aquest cas, crec que la sardana està escrita de forma que la barítona substitueix la segona tenora. Mm-hmm. Vaja, la segona tenora substitueix una de les tenores. I a banda d'això, la sardana en si és una sardana molt ben feta. Xavier és un altre dels grans valors que tenim en aquest aspecte.
0: Abans ho comentàvem, la singularitat d'aquest instrument, que tècnicament potser és una mica més complex d'interpretar que la tenora.
2: A veure, clar, pensem que és un instrument que només n'hi ha un o dos, o sigui, hi ha l'original que s'ha trobat, es va trobar, el prototip que s'ha fet per... I hi ha els instrumentistes que han tingut ocasió de treballar-los i de practicar amb ells, també són molt pocs, és a dir, és un instrument que està naixent i no sabem quina trajectòria tindrà, que esperem que sigui molt llarga, no? Però clar, això vol dir que un instrument no s'aprèn d'un dia per l'altre, és a dir, requereix molt de temps, requereixen fins i tot generacions fins que no s'arriba a dominar aquell instrument, perquè els professors, ara, per exemple, si el Jordi Campos és un dels grans instrumentistes de la barítona, ell haurà tingut unes dificultats per arribar a dominar-lo, no? Però llavors el següent alumne que tingui que li pugui explicar com funciona ja haurà...
0: Partirà
2: d'aquest aprenentatge, del seu aprenentatge, i anirem construint aquesta tradició. Però ara, en aquest moment, és un instrument com difícil, és com un cavall, no? Que no l'hem domat encara i estem a sobre intentant-lo domar. I bé, té unes certes dificultats, esclar
3: també
2: que sí.
3: També ens hem d'acostumar a escoltar aquest instrument,
2: clar,
3: que és molt... Té una sonoritat...
2: Especial.
3: Especial i nostàlgica, eh?
2: També.
3: És molt nostàlgica, perquè a la tessitura normal de la tenora, el fet de que sona tan greu, i més pot tocar piano les notes greus...
2: I tant.
3: Té una bellesa extraordinària en quant. I després també... Aviam, està molt ben escrita, també, aquesta sardana. Eh? És un compositor que escriu molt bé i el que passa que, en fi, veurem què passa, quin recorregut pot tenir aquest instrument.
2: A mi, perdona, Arnau, a mi el que m'agradaria és que s'inventés, és que si ja que estem a la ràdio, o bueno, a la ràdio, al podcast...
0: Tu digue-ho.
2: Jo reclamo un també de la família dels Tibles, és a dir... Ja,
0: com s'anomenaria?
2: Sí, a mi m'encantaria poder fer una... no ho sé, no he pensat el nom, el Tiblet.
0: Però més agut.
2: Bueno,
0: més agut?
2: És que el Tible... està a prop de la tenora, relativament quan es registra, o sigui, estan com encaixats, això que diem d'omplir els forats, no? Doncs un tible que fos més agut i que pogués tocar aquestes notes tan agudes del tible, que normalment són estridents i que estan per allà dalt, que no sé què, que el pogués fer amb comoditat, no? Això seria com un tible petit que no li costés fer aquestes notes. No sé, és una idea.
1: Tiple piccolo.
2: El tible piccolo. I això, pensa que aquesta utilitat no és perquè sí que volem instruments, que tal,
0: clar,
2: sinó
0: clar,
2: perquè els compositors necessitem expressar coses cada vegada diferents a les que s'han fet. I això ens dona molt de camp per córrer. I en l'àmbit de les dues cobles i les tres cobles, que tenim sis tenores on tenim sis tibles, si dos poguessin ser el tible piccolo i dos la barítona, quan instrumentaries per a cobla, de tres cobles o dues, tindries moltes més possibilitats, no?, del que dèiem, de fer coses.
3: A mi se m'està acudint una petita perversitat.
2: A veure.
3: Nosaltres dos, tant Francesc com tu, Xavier, que escriviu tan bé, de fer com una mena d'obra per barítona i cobla.
2: Les ganes no falten.
3: Per poder escoltar aquest instrument, diguem-ne, amb un bon... com si fos un petit concert, o un concert d'estuc, per barítona i cobla.
1: Jo crec que
3: seria molt bonic. Escolta, vosaltres que escriviu molt
1: ja
3: bé...
1: Agafem el guà.
0: Doncs ja veieu, hi ha set de barítona. Seguim endavant.
4: La cobla en un minut.
0: A la cobla en un minut, avui descobrim un instrument amb cos, profunditat i un paper clau dins de la cobla, el fiscorn. El TERFCAT defineix el fiscorn com un instrument aeròfon del grup del metall propi de la cobla, semblant a la trompeta, però de cos lleugerament cònic i proveït de vàlvules o pistons. Sentim-ne ara una interpretació breu.

0: El fiscorn és un instrument clau dins la cobla. D'una banda, té un paper rítmic i harmònic molt clar, que ajuda a sostenir i a donar cos al conjunt, i de l'altra, també assumeix passatges solistes, sovint en diàleg amb la tenora, creant moments de gran expressivitat. Què hi teniu a dir d'aquest enigmàtic i fascinant instrument?
1: Bé, jo crec que és un dels grans encerts del Pep Ventura, en aquest sentit, a la tria d'aquest instrument. Jo no sé exactament com el tenia localitzat, però és un dels grans encerts. Jo crec que, jo quan explico la instrumentació per cobla, poso en primer lloc la tenora i el fiscorn, perquè són els dos grans instruments. Són instruments que ens donen capacitat solística, virtuosística, però també capacitat d'acompanyament, ja sigui amb la vessant més rítmica o amb la vessant de nota llarga, etc. A més, a dins de la cobla n'hi ha dos tenores, dos fiscorns, i per tant tenim tota la vessant de duet absolutament coberta. És un gran, gran, gran, gran instrument.
2: El problema del fiscorn és que la nota més greu és el sol bemoll o fa sostingut.
1: Correcte.
2: Que és clar, la tonalitat veritablement més comuna de la cobla és fa major. Major o menor, vaja, però sobretot major. I, és clar, tenim el segon fiscorn, majorment, només té aquest fa sostingut, i aquesta nota fa, encara que es va inventar, i ha inventat un fiscorn de quatre notes, de quatre cilindres, però sembla ser que els instrumentistes de fiscorn troben que aquest instrument que pot arribar fins al fa, l'instrument no acaba de tenir la noblesa, per exemple, que ells busquen. Del qual, la cobla, en el fons, se'n ressent d'això, perquè el contrabaix ha de ser un contrabaixista molt bo, en certa manera, perquè cobreixi aquesta llacuna.
0: Doncs passem a l'interludi.
3: L'interludi.
0: Abans de conèixer la sardana finalista d'avui, obrim l'interludi. La sardana és una música viva, així com un element propi de la cultura popular catalana, però la pregunta que us llenço avui és clara. La sardana pot anar més enllà de la cobla? Xavier, endavant, t'ha tocat.
4: M'ha tocat?
0: Sí.
4: Si la sardana pot anar més enllà... Home, jo penso que sí. És a dir, no és difícil de contestar aquesta pregunta. És que no té res a veure, diguéssim, la forma musical, el caràcter d'una dansa o d'una música en general amb la formació. El que sí que és veritat és que, evidentment, hi ha formes musicals i danses o qualsevol expressió musical en general que neix en un context determinat. Per tant, quan es crea o com es desenvolupa aquesta forma, està molt vinculada a la formació en la qual ha nascut. O sigui, la sardana, doncs, diguéssim, la seva forma té en compte que hi ha un solista, normalment la tenora, té en compte també que hi havia una dansa que s'aplicava en que la interpretava la cobla, per tant, ha nascut en un context que fa que la forma sigui... Però un cop s'ha creat, és a dir, ja la tenim feta, llavors això ho podem, entre cometes, exportar. És a dir, no té per què quedar-se aquí. És a dir, la música no és de ningú, és de tothom, i aquí està la gràcia. És a dir, que la podem traslladar en altres àmbits, com hem parlat abans de l'àmbit simfònic, no? Sí, hi ha valsos, els valsos potser s'han creat en un context que no és el simfònic exactament, però que s'han acabat desenvolupant en la forma que els coneixem normalment en l'àmbit simfònic, i que els podem tocar un vals amb una cobla tranquil·lament o una polca o el que sigui, i que potser no és allò on han nascut, no?
0: La pregunta també seria que la cobla...
4: Un rock and roll, un rock and roll també, si podem agafar una cobla i tocar un rock and roll. Per tant, agafem una sardana i la traslladem com s'ha fet moltíssimes vegades en altres àmbits, no? Els tiets han agafat la forma sardana o el color sardana per fer música en un grup de música moderna, i ha tingut un èxit espectacular. Vull dir, això no és casualitat, és perquè estem ajuntant la força de dues coses, no? La sardana, com a sardana, i la força d'un medi que és com és un grup de música moderna o de rock o de com li vulguem dir, que té una projecció, que té molt de públic, etc. Tu juntes les dues coses i és un èxit, no? Podia haver estat un desastre, també és veritat, eh? No ho sabem, això, quan bé, es fa
0: una,
4: la prova...
0: És un atreviment.
4: Clar, és un atreviment, és a dir, no sabem què passarà. Però es prova i funciona, i aquí està la gràcia. És que si no proves la cosa, això que dèiem abans, no? Si no tens el risc de provar coses noves, sempre et pots quedar amb el dubte de si tindria èxit o no.
2: De tota manera, penso sí que la tenora paga molt bona moneda.
4: Ja, és veritat.
2: Sí, sí. La tenora és un instrument veritablement gloriós en aquest sentit.
0: Tu, Francesc, com ho veus?
1: Sí, sí, absolutament d'acord. És a dir, la sardana no té res que veure, és el que ha dit el Xavier al principi, la sardana com a forma musical, com a estructura musical, no té res que veure en com l'interpretes. Tots hem sentit, tots sabem que la Santa Espina és la sardana més característica, però la Santa Espina va néixer sense cobla.
0: En l'àmbit simfònic.
1: Va néixer en l'àmbit simfònic.
0: Amb l'UE fent, imitant el cant de la tenora.
1: Imitant, no, era la melodia. Tots sabem que l'Empordà, per exemple, és una sardana que hem escoltat moltes vegades, però Morera la va concebre per coral. Val? I la versió original és per coral, malgrat que després se n'han fet versions, que no va fer el Morera, però la versió de Morera és coral. Per tant, no té res que veure, és que de vegades ho confonem, això. Sardana i cobla ho confonem. La sardana pot ser interpretada per qualsevol formació musical i la cobla pot interpretar qualsevol tipus de música.
2: Sí, pensem de tota manera, el que tu dius, que és ben veritat, pensem precisament Morera, que va conrear molt la sardana coral. Teníem, per exemple, la sardana de les monges. La sardana de les monges. O la font de l'Albera. Per exemple, són sardanes que són excel·lents sardanes que el Morera, veritablement, tenia una traça especial en escriure aquestes sardanes pels cors. Inclús diria, no solament pel cor mixte, sinó pel cor d'homes. Però sí, estic totalment d'acord. Aquí està els experiments també interessantíssims que va fer Gerard, buscar que la sardana, diguem, fos també per un grup d'instruments heterogenis. De tota manera, deixeu-me explicar, encara que sigui un bon minut, que la sardana de Pau Casals, el Sant Martí del Canigó, la transcripció per orquestra, això m'ho explicava la Marta, la vídua, la Marta em deia, és que el mestre, quan es fa amb orquestra, demana a l'oboè, quan arriba el culminant, més, però l'oboè no dona més. L'oboè no dona més, i és el que passa, per exemple, quan tu es... Perquè és que aquí et volia dir que el mestre, en aquest Pau Casals, sentia en ell el so de la tenora. Qui de nosaltres moltes vegades ha pensat que hi ha alguna melodia que hem fet que possiblement l'hem pensat pel cant de tenor, pel cant de tenora, que és un instrument en aquí tan representatiu, a part de que ho són tots els altres, eh? Però és veritat que la sardana, inclús la sardana coral, crec que ens representa de debò, també, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Totalment.
0: Bé, doncs gràcies per aquests comentaris i ara sí, encarem el tram final del programa d'avui.
3: La tria del jurat.
0: Doncs finalment arriba el moment de conèixer la segona sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Donem pas a Xavier Pagès Corella, quan vulgui, Xavier.
4: Doncs la següent sardana finalista és... A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
0: Doncs enhorabona a Xavier Ventosa i també, òbviament, als compositors Esteve Molero i Lluís Alcalà per les seves obres. Doncs gaudirem novament d'aquest so tan especial i singular de la barítona, amb aquesta sardana a la forja d'un nou so de Xavier Ventosa, que serà segona finalista de la categoria musical dels Premis Preludi.

Doncs ja veieu quin bon ambient que hi ha aquí a l'estudi. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'activitat i l'actualitat dels Premis Preludi al web premisperaludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: No la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a lo valla des mots.

0: Ràdio Arrels.
1: A la Tour de França, el 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: La Tor de Querol, 93.1.

això va pujant. Sé com portes el ritme, costa una miqueta respirar amb tanta emoció. Negra, quan hi ha química el cor s'alegra.

va pujant. Ja comportes el ritme negre. Una abraçada de les teues és una autèntica passada.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País de Red Història, con Flenkenicu. A l'ocasió de la primavera dels cementiris, us proposem una visita insolita. El dissabte 9 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us farà descobrir el magnífic cementiri de Prades. Us farà passejar pels camins porrejats d'arbres centenaris, tot descobrint els seus panteons d'estils inédits. Serà també l'ocasió de veure el monument als morts realitzat per en Gustave Violet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Red Història con Flenkenigú.
2: Radio Arrels. Em veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Radio Arrels, a Canet, 95.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens enriurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens enriurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

0: aquesta nit,
1: aquesta nit,
0: respira en mi.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio.

0: passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Esquitxos de jazz.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX, aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
3: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.

Quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard que se'm

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

pagès. Fregat amb ball. Sí. Amb un raig d'oli. Un raig d'oli. D'aquestes oliveres. De casa nostra. Sí. I si voleu, hasti podem esclafar una tomata. Un bon pambori. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí. Us donarem pambori.

he cridat. Ara entraré en les fosques.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
2: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

No seré jo el que aconsegueixi tornar-te el somriure que em va enamorar, ni el to de veu que em deia cau d'orella. T'estimo i no deixis d'estar mai al meu costat. No seré jo, i prou que ho sento,

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Radio Arrels.
2: Soc Aureli, del País de Red Història Conflent-Canigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigú.
3: Radio Arrels. Amias. 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. El volum 88.2.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i la

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A la Tour d'Elna, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Alinyà, 95.
1: Els ulls clavats a l'horitzó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Torrelles, el 95.
2: Gosi esperar que un dia o altre, al mig dels altres, no seré sol.

Me'n record dels dies que coïen mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record. Que arribaves migdia i miraves els sols.

Jo per la porta veia l'aigua que cae en les muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

miràvem els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres cargols, avui me'n record. O si no, l'ocell que dormia damunt l'arbre ben

és massa sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. En poques paraules jo vos vull dir que vos estimo.

agenda.

crits sense encara, la conversa de les barques, entre ones i campanes, esperaven veure

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquí un negre fins fa poc no passava de ser una cosa exòtica, fora de lloc, nota de color que no fa nosa. Però ara resulta que n'hi ha bastants i diuen que es queden a viure entre els blancs. I els fets han despertat una vella bronca llestimosa. Digue'm, amor, què passaria si jo fos negre de Luanda?

coneixement i de dins no es veuen i fan por de gent. Però això sí, són soferts, tenen bona musculatura. A Cuba vaig sentir una expressió que de tan bona no s'oblida. Me la va dir un negre, un tal Pujol, diu així, és molt antiga. Ai, quin fuera blanc, com que fuera catalán, si algú li pica que es va cridant. Fora de casa sovint, a justos per

ben clar que el seu rei preferit és el rei negre. També etiqueta negra és sinònim de bo, així com cinturó negre pel que sigui el millor. I la Verge de Montserrat no pas la Verge del Pessebre.

mais jo hi son present amb el survetament. La televisió és la veritable religió.

És normal com un secret, com un arxiu medieval, l'espasa de cartró, noblesa de Saló, sempre igual, sempre igual. I vas passejant pel carrer, ai, no hi ha mal, amb una dona de paper sentimental. Aniràs a comprar el que cal per sopar, sempre igual, sempre igual. No s'ha mogut el que ningú, ben segur, la llibertat és el teu jaç. Saps què fas, el cotxe espera quan te'n vas, a veure el mas, a veure el mas. De tant en tant no saps per què, sents un alè que et fa pensar barbaritats. Antiguitats, rebutges de seguit aquest petit neguit, com un mosquit, com un mosquit. Te n'aniràs a fer un glob amb el teu llop, tornant a casa ben torrat amb el teu gat, i la televisió te donarà raó, és el millor, és el millor. No s'ha mogut el que ningú, ben segur, la llibertat és el teu jaç. Saps què fas, el cotxe espera quan te'n vas, a veure el mas, a veure el mas. L'has amagada en un racó, ai, és normal, com un secret, com un arxiu medieval, espasa de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Jújols.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Llauró, 95.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Radio Arrels,
2: a Sant Andreu, 95.

autour de tout et ainsi de choix. T'as pas de chance.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Nosaltres. Nosaltres ara som d'una altra era. Bàrbars sent rara i sense fronteres.

pressa més de dret que vas fent esses. Vinga, vinga, corre més, el temps és or, fes un esforç. Arribaràs a misses dites, brillo, brillo, deixa-ho tot, posa't en marxa, que la

puta. I que se't i més, tot ho fas barrit barrap. Pren-te el teu temps, no facis tan accelerat. A poc, calma't un xic, seu una estona. Asserena't, no hi ha pressa, tens en sobre. Fes

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Sorteig el millor, qui sap qui la fortuna, on està i està al voltant.
3: Calella de la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exaurit.
2: Periodistes i banquers, informadors i tafaners, català o bé africà, és la que el té papers.
3: D'això